0: Molt bona vesprada de divendres 7 d'agost, últim dia de la primera setmana del mes. I a banda de les festes dels pobles que tenim actives ara i també de cara al cap de setmana, a Simat, a Miramar, a Dora, a Marxuquera, també tenim altres notícies. Al llarg del programa anirem parlant d'aquestes festes dels pobles, però la portada d'este Hoy por Hoy la dediquem avui a un dels projectes de Gandia amb més transcendència social, sobretot per a les persones majors que pateixen soledat no desitjada. És Radars, un projecte que implica veïns i veïnes, voluntaris i professionals que vetllen per garantir el benestar de les persones grans i reduir la seva soledat i el risc d'aïllament i exclusió social. Just avui es compleixen 3 anys des que es va posar en marxa de manera embrionària el programa Radars de Gandia. La seva meta, com hem dit, és permetre que els majors continuïn visquent a les seues cases, però amb seguretat mitjançant l'ajuda de voluntaris. Lidovina Gil és la regidora de Qualitat de Vida i Polítiques Saludables de Gandia.
1: I per tant vam pensar en un programa que tingués una participació de tota la ciutadania i de tots els agents que formen una ciutat. Per això vam apostar per un model diferent, un model basat en la comunitat, en la col·laboració i sobretot en la participació ciutadana. Un model que parteix d'una idea molt senzilla, que és que una ciutat aprèn a mirar i escoltar i cuidar. Això vol dir que té en compte les seues persones i per això ninguna persona hauria de sentir-se sol.
0: És un aniversari que es compleix amb xifres més que positives, perquè en l'actualitat són 189 persones les que participen de Radars. I cada setmana és continu el degoteig de nous usuaris. Persones que arriben per diferents vies, encara que la principal és el control que realitzen agents clau que detecten aquest problema, convertit per a la societat en una cosa invisible. Amb un paper vital dels serveis sanitaris, treballadors socials o els propis farmacèutics que confien en aquest programa i han derivat a molts majors perquè reben l'atenció adequada a Radars, ja siga via presencial o telefònica.
1: El major èxit de Radars no són les xifres, sinó que és el major èxit ha sigut aconseguir que tota una ciutat s'impliqui en aquest projecte. Avui, prop de 189 persones són, en aquest cas, formen part del programa. Cada dia, cada setmana, incrementem en noves persones. Però darrere de cada persona d'aquestes n'hi ha una història humana i també després tenim una altra part molt important, que són aquests 54 voluntaris que tenim en aquest moment, que participen i que treballen i que fan possible que aquestes persones estiguen en tot moment acompanyades i estiguen d'alguna manera controlades.
0: En l'actualitat, les trobades de la gent que participa de Radars es duen a terme en el Centre Social Joan Climent de Roís de Corella. Però la intenció és estendre el programa a altres àrees de la ciutat que faciliten que més persones majors es puguen sumar. La idea seria, en primer lloc, dotar d'una instal·lació de radars al Grau per a gradualment disposar de més punts en districtes com el de Corella, el Raval o Beniopo.
1: Estem en el Joan Climent i en el barri de Recorella, però la idea és que el projecte se pugui ampliar a més parts de la ciutat. El programa vol créixer i per això ara a partir de setembre anem a llançar una campanya nou per a, en aquest cas, per a tenir més voluntaris, una campanya de formació i també en aquest cas de comunicació per informar com és el programa, com se desenvolupa.
0: I encara que la soledat no té gènere, són les dones les que més estan presents com a usuàries d'este programa. Per sort, Radars també està creant comunitats socials que una vegada establits, també establix llaços d'amistat i proximitat entre algunes persones que mantenen contacte també fora del propi programa.
1: No parem ara en estiu, o sigui, continuen ara els voluntaris treballant en estiu. És un programa de dret de les persones de poder estar en la seva casa, de poder continuar fent aquelles activitats que volen. Per tant, no és un programa en cap moment que és un programa d'auxili, és un programa de retorno a la societat. I això pues, també ens dona que tenim ja gent que està en el nivell 3, que persones que estaven a soles, moment que ja s'han reintegrat, ja tenen un grup d'amics i ja pues, deixen el programa, que això també és important.
0: Un programa que més que companys i companyes pues, fa amics, fa família i també... Pues, fora del propi programa també n'hi ha moltíssimes activitats de radar. I este matí la nostra companya Sandra Albert ha anat a estar amb ells i elles.
2: ¿Eso? Vale, todo esto.
3: Sí,
2: junto?
3: Eso yo lo tiro a la basura.
4: Vale.
3: Sí, vale, venga. Y ahora limpiamos.
2: Y las tijeras, cuidado con las tijeras, no se caigan.
4: Esas son mías.
2: Y esto también. Vale.
4: ¿Y qué más?
2: ¿Qué más pasa?
3: El papel este, Yuri, ya sabes dónde es.
5: Bueno, estem ara en eixa finalització del taller de papiroflexia del programa Radars. Estem al Centre Social Joan Climent de Gandia i estic molt ben acompanyada, per exemple, de la professora Carmen. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: Ya están recogiendo todo ese material de ese taller de papiroflexia que imparte usted aquí.
6: Sí, ya lo estamos recogiendo.
5: ¿Y qué trabajan en ese taller de papiroflexia?
6: En el momento estamos haciendo para Navidad, como somos muchos, hay que hacerlo con tiempo y cada una va haciendo lo que mejor se le va a ella.
5: Pero más allá de la elaboración, de la artesanía que realizan aquí, que por cierto es muy bonita, Carmen, claro, ¿cómo surgió este taller?
6: Pues yo comencé cuando era niña, ya mi padre me enseñó a hacer el barquito, el avión, el come coco también.
5: Los básicos.
6: La pajarita, los básicos, sí. Pero luego ya, cuando ya me casé, tuve hijos, trabajé 40 años. 12 en Brasil y 28 en Valencia, una ferretería que tenía. Y entonces no tenía tiempo de eso. Pero luego cuando ya faltó mi madre, faltó mi marido, me vine aquí a Gandía y ya en Valencia ya comencé a hacer algunas cosas y hacía en la biblioteca de,

0: que van regalar als usuaris i a gent de fora, i ara ja estan treballant per a fer l'estrella d'aquest any.
1: O sea, que és una de les tantes activitats que realiseu en este programa Radars, però a banda, Judy, també l'hem escoltat, una part molt important del programa és el de l'acompanyament.
0: Sí, val. L'acompanyament, sí, és l'essència del programa, perquè dir-te que en Radars es treballa com a tres nivells de soledat, val? N'hi ha persones que estan en una situació de soledat cronificada, en la qual és... per exemple, no eixen de casa perquè la seva situació personal, física, no ho impedeix. Vale? Aquestes persones fem cridades telefòniques. Després n'hi ha persones que sí que eixen, tenen un entorn familiar més o menys estable, però se senten a soles perquè viuen a soles, la família viu fora. I després hi ha aquelles persones que sí que tenen un entorn familiar prou estable i relacional, però... comencen a sentir aquesta soledat que ve quan deixes de tindre aquesta rutina després de quan et jubiles, quan perds a la parella o perds els amics, etc.
1: O sigui, aquesta part molt important, avui de fet se celebren aquests 3 anys també de l'inici del programa, cada vegada més voluntaris, més usuaris. Està canviant alguna cosa a Gandia?
0: Bueno, l'èxit és de la ciutat. Per supost, l'èxit és de les persones, de la implicació de les persones. Ara ja, jo crec que quasi tota Gandia coneix el que és Radars. Abans, Radars, això què és? I ara ja, ah sí, és del programa Radars. Veïns, la importància del veïnat, de que coneixen el programa, de les farmàcies, de les òptiques, dels comerços, i per supost del voluntariat, que fan una llavor magnífica.
1: Voluntariat, com per exemple, ara ens hem traslladat a una altra sala del centre on se realitzen aquestes cridades, no?
0: Així fem les cridades a la gent que no ve a les activitats, val? O sí que ve, però detectem que per algun motiu no estan venint. I cada voluntari té assignats uns usuaris als que setmanalment es crida. I ells ja fan el seguiment. Bueno, pues esta persona està malalta, o li passa això, saps? I si hi ha una qüestió important, ho traslladen en seguida a l'equip, per a si és una situació d'urgència...
1: I ara mateix tenim ací a Mari intentant agafar en pareja o cridar a una de les persones.
0: Sí, Mari és voluntària, fa 2 o 3 mesos que està ací amb nosaltres i ella el que fa sobretot és cridar. És, bueno, a banda de estar en el punt d'encontre, que on venen els usuaris a xerrar i tal, però ella té assignat uns 15 usuaris i ella fa les cridades i un seguiment a tots ells.
1: Mari, no agafa el telèfon, però seguís intentant-ho, no? Perquè veig jo així un full amb tots ells.
2: A veure si no te cogen el telèfon, no estan disponibles.
1: Però al final l'objectiu és llamar, acompanyar, estar un rato hablando, no?
2: Sí, és molt important, és molt beneficioso per a mi tenir contacte amb les persones.
1: ¿Está feliz de participar en este?
2: Muchísimo, muchísimo.
1: Y es importante.
2: Y es importante, porque das y recibes más de lo que das. Es muy importante, porque la gente está muy sola y hay muchos problemas que no los vemos y que se perciben. Intentarlo, sobre todo intentarlo.
3: Intentar-lo, diu. Doncs ja portem 3 anys i com hem conegut avui amb les xifres, el programa va en augment tant en usuaris com en voluntariat. Així que, llarga vida a Radars.

0: Energy's contagious.
1: Ja saben, sona esta cançó i és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia a la platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Com esteu per ahí? Com està la bandera? Ui.
2: Avui tenim bandera verda. S'ha començat ja el fresquet de la creu. Això fa que refresque i estirem molt, molt bé així la mar.
1: Esteu molt bé i suposo que n'hi haurà moltíssima gent, perquè estem en agost, fa calor... És un molt bon lloc on anar.
2: Sí, avui tenim 100%, igual que ahir.
1: Molt bé, Òscar, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació. De primera mà des de la voreta de la mar. Gràcies.
2: De res, adéu.
1: Adéu, adéu. All the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all, just do it again. Now you got to believe, I believe, 'cause you know what it takes. I parlant amb la platja de Gandia, just allí, concretament al port, és un dels punts de la Safor on millor es podrà veure l'eclipse solar total que viurem el pròxim 12 d'agost. Nacho, jo crec que això es mereix un canvi de música. Sí.

0: I és que de cara a este fenomen del pròxim 12 d'agost, l'eclipsi, són moltes les persones que ja es preparen per viure'l amb intensitat i sobretot amb seguretat. De fet, l'agrupació astronòmica de l'ASAFOR fa mesos que organitza tallers per orientar els curiosos a com observar-lo de la millor forma. Joan Baptista García és el president de l'agrupació astronòmica de l'ASAFOR. Molt bona vesprada, Joan.
1: Hola, bona vesprada, Celia.
0: Què és el que feu en aquests tallers?
1: En els tallers, sobretot, el que fem és a perdre-li un poc la por al sol i aprendre a mirar-lo amb precaució. Més que res, té les seues particularitats en l'observació del sol, però amb mesures i amb molt de cuidado no té més misteri. Pues, aleshores, el que fem en els tallers és portem telescopis nostres preparats amb filtres i tot i ensenyem a la gent a poder mirar el sol, a veure quines particularitats té el sol, perquè és un astre molt viu, que va canviar molt, sobretot els últims anys, i de cara a l'eclipse, quines seran les condicions particulars d'aquest eclipse i quines són les mesures que hi ha que prendre per a poder-lo observar amb seguretat i gaudir-lo d'ell.
0: Molt bé. I sense ànim de que no vagin als tallers, però ens pots explicar quines són les particularitats que té aquest eclipse i com el podem observar bé?
1: Sí, sí. Primer que res, n'hi ha que tenir en compte, després passant a la seguretat, n'hi ha que tenir en compte una cosa, i és que l'eclipse serà a última hora de la vesprada, aleshores estarà molt baixet a l'horitzó. Com el sol s'amaga a l'oest, nosaltres així, la Serra del Montdur, el que és la comarca de l'Asafor, la Serra del Montdur, el Surà, totes aquestes serres, ens impediran un poc veure el que és el màxim, perquè nosaltres quan parlem d'horari de l'eclipse estem parlant de lo que és la màxima ocultació, que així a l'Asafor serà del 99,92%, pràcticament tot cobert, però no serà del tot, n'hi ha prou diferència. Aleshores, tenim que quins jocs de l'Asafor o de què manera podem gaudir-lo fins a última hora. A les 7:30 i algo, pràcticament el sol se veu de tota la comarca. Tot el món podrà veure com va tapant-se, com va baixant la llum, totes aquestes coses. Però qui vulgui aprofitar al màxim per veure la màxima ocultació del disco solar, doncs tindrà que buscar un lloc que als 289 graus cap a l'oest tinga les muntanyes i edificis i tot el més baixet possible per a gaudir-lo durant més temps.
0: Que guai.
1: I les mesures de precaució, bàsicament, és, a ser possible, ulleres d'eclipse. És la norma número 1. El disco solar no es pot mirar perquè la longitud d'onda i la intensitat de la llum ens danyaria molt els ulls. Però amb ulleres o sobretot amb ulleres d'eclipse, que és el més econòmic i el més fàcil que arriba a tot el món, que pot veure tranquil·lament l'eclipse i disfrutar d'un espectacle que ha tardat molt en vindre i tardarà molt en tornar.
0: Ara parlarem d'això de que ha tardat molt en vindre i tardarà en tornar aquest cicle, però m'agradaria saber on podem aconseguir unes ulleres d'estes d'eclipse.
1: Ara mateix, nosaltres a l'agrupació en teníem prou, ja se'ns han esgotat, alguns ajuntaments també n'han repartit moltíssimes, a Gandia tinc entès que hi havia òptiques que també n'hi venien, sobretot si se compren tendes especialitzades o mitjançant de tendes electròniques, o que sigui, bàsicament n'hi ha que fixar-se en una cosa, que és que porta la normativa 123-122, si pot ser el 2015, que són ulleres que és l'ISO, que estan certificades com a que protegeixen de la radiació. Fes-se compte que sols deixen passar una centmil·lèsima part de la llum que emitix el sol, a més d'eliminar els ultravioletes i els infrarojos, perquè l'ull no té unes cèl·lules nervioses sensibles al dolor. Aleshores, tots els mitjans artesanals que a vegades han dit no n'hi ha recomanar-los perquè poden tindre serios problemes. Encara que estigui molt baixet a l'horitzó, però no n'hi ha que mirar mai directament la llum solar.
0: No. Jo no sé si això és una referència molt, molt fiable, però que solen, sí, que solen valdre aquestes ulleres per saber si són bones o...
1: No. No. Depèn de la quantitat, des de euro i mig, 2 euros, fins a 5 euros, són molt econòmiques. En compte, qualsevol cosa d'un cafè, valen com un cafè. És
0: un cafè.
1: I tindre l'ocasió de veure, valen algunes més, perquè hi ha diferents tipus de làmines, unes més groguetes, unes més metàl·liques, però bàsicament el que és seguretat, sempre i quan la ullera siga legalment certificada amb aquesta numeració i tot això, les ulleres són aptes per a poder veure i no són cares. També és de veres que el qui no trobi ulleres pues, també pot gaudir de l'espectacle de com baixa la llum, com els animals canvien el comportament, Després, hi ha diferents sistemes de veure-los indirectament, que, per exemple, una caixa cartó en dos forats, una per mirar, i en l'altre posem un paper d'alumini en una punxeta, dins de la caixa de cartó entra un la llum i dins se veu un solet molt xicotet, conforme va tapant-se, això és una càmera estenopeica, conforme va tapant-se, la llumeta que hi ha dins de la caixa va fent-se com una lluna, va tapant-se. Al igual que a través de qualsevol part que hi hagi arbres o el que sigui, els huecos que deixen passar les fulles en terra, les ombres ja no són redones, són llunes. Aleshores, no és precís tindre les ulleres per a gaudir, és recomanable, però no és precís, es pot veure com l'ambient, la llum i tot el nostre voltant canvia la intensitat del to de la llum, tot canvia el nostre voltant.
0: Que guai, Joan. A veure, una coseta, perquè clar, ens quedem sense temps, però vull que em resumisques ràpidament en què consisteix un eclipse solar.
1: Un eclipse solar és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i nosaltres.
0: Uh-huh. I la Terra.
1: Teòricament, tot, correcte. Uh-huh. Teòricament, n'hi hauria un al mes, però degut a la desviació que n'hi ha d'àngols més amunt o més avall, no sol passar. Uh-huh. Aleshores, quan coincidís, és una ombra d'uns 200 quilòmetres d'amplària, més o menys, el que és la totalitat. Aleshores, quan la coincidència entre els tres punts és recta, és perfecta, aleshores es projecta la Lluna, es projecta una ombra a nosaltres en la Terra que fa que ens tapi el Sol durant un minut, dos minuts, tres minuts, depèn de la distància de la Lluna, a vegades són més llargs o més curts. I és una cosa que sol passar, hi ha uns ciclos, quan la Lluna puja i baixa, però perquè ens fem una idea, passen 20 anys que la Península Ibèrica no en tenim un total, i el pròxim, per exemple, en València Capital crec que fa 300 anys que no en tenim uno.
0: Mare
1: i el pròxim, crec que estava a 2150 o una cosa així, en la Comunitat Valenciana. El 2143 crec que és el pròxim total. Aleshores, és un esdeveniment que
0: haurà nunca,
1: majors, els nostres majors no han pogut gaudir, no han pogut disfrutar perquè no se sabia tant, però a dia d'avui la tecnologia, la informació que hi ha per tots els jocs, per la veritat que pel preu que costa i seguint una cosa que es pot veure molt ràpida i molt senzillament, doncs val la pena intentar veure-lo un poquet.
0: Totalment. Joan, moltíssimes gràcies per explicar. Ai, el taller. Este cap de setmana també teniu taller.
1: Correcte, sí.
0: Que però quasi se m'oblida, la més important. Quan hi ha on?
1: Des de les 10 del matí, en el Centre Social de Martuquera, que gràcies a l'Ajuntament que es brinda el local, ja fa temps que estem fent unes xerrades i unes observacions solars. Mm-hmm. Demà tenim l'última, que és un poc l'últim assaig per a donar informació i tot de cara a la gent, perquè sigui autònoma i aquest dia pugui gaudir cada una seva família en el seu lloc que trie i es consells que n'hi ha que seguir per a que pugui gaudir de l'espectacle del dimecres per la vesprada.
0: Perfecte, molt bé. Demà a les 10 del matí, a on?
1: En el Centre Social Cultural de Martuquera, ahir al costat de la Fita.
0: Molt bé. Pues que vagi molt bé i a gaudir la setmana que ve d'aquest espectacle. Sí. La natura.
1: Sí. Per a la gent que vulgui tindre en compte, des d'ací fins al dimecres de l'eclipse, és moment d'anar buscant-se cada un el seu lloc en un entorn tranquil, perquè n'hi haurà nivell 3 d'emergència i tot, degut al moviment de la gent i tot. És moment de que cada un se busqui un poc el lloc on a les 8 i mitja veig el màxim sol possible. Això vol dir que el dimecres de la setmana que ve podrà veure el sol el màxim possible. Estos dies són els que cada un ha d'anar buscant un poquet del lloc.
0: Molt bé. Correcte. Joan, no moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Perfecte. Adéu.

0: Por eso sabes que tú estás rico.
1: Esto està rico, ara ho entendreu perquè és que si abans parlàvem de l'efemèride de l'eclipse total de sol que tindrà lloc la setmana que ve, ara vos parlem d'una altra fita que celebrem avui mateixa. La pastisseria Raül està d'aniversari. Quants anys fa? Sandra Albert, estàs allí, no?
2: Estic així, jo no sé si pot escoltar el soroll perquè així no para de vindre gent al llarg de tot el matí i estic fixant-me, Celia, efectivament, sí? Per a confirmar aquest 144 aniversari, el cartell que fica Raül, casa fundada 1882, Raül, ja ho pis, ja quina generació de totes aquestes famílies que heu anat passant d'una a l'altra. Doncs
3: pues mira, jo, bon dia a tots, jo sóc la quarta i la quinta la tenim ahí rodant ja.
2: O sea, la quinta la tenim així també. Bona vesprada.
4: Bona vesprada, com estàs?
2: Raül també.
4: Correcte, Raül Llopis també.
2: Per a mantindre l'essència i el nom. 144 anys, que es diu pronte, no?
3: Molt pronte, eh? Són 144 anys d'alçar una persiana tots els dies, perquè nosaltres som forn tradicional, artesanal, i bueno, els forns han tingut els seus moments, però un forn, jo crec que és dels negocis que avui nosaltres treballem tots els dies de l'any. Imagina't. Però és que abans jo penso que els meus abuelos eren cases forts, o sigui, eren forts on vivien i pràcticament estaven 24 hores a disposició de la seva clientela, no? Del seu client. Nosaltres avui en dia tenim l'orgull de, després de 144 anys, alçar també encara la persianaixa i en el mateix lloc.
2: En el mateix lloc, això no va dir perquè ells en 1882 es va fundar el forn així, des d'ací no se n'ha anat.
3: No se n'ha anat, tenim l'escritura de quan el meu bisabuelo l'home va comprar i va fer d'un solar, va fer una casa fort a extramurs de la ciutat de Gandia. Pues bueno, això s'ha convertit que des de que este home va alçar, sense por ni remolí, sense llamar molt l'atenció, pues han passat 144 anys i així estem.
2: I el que diem, generació en generació, i ara Celia, qui s'ha encarregat un poc de moure esta celebració a nivell social, és Raül Llopis, ja la quinta generació.
4: Correcte, perquè això era una celebració familiar, de ma abuela, mon pare, però era algo de, pues mira, un any més, no? Clar. I es quedava ahí. I clar, ara en les xarxes socials, en tot la venda online i tal, era molt especial per a nosaltres el dir, pues anem a compartir tot això en la gent que ens acompanya tots els dies, que ve a comprar, que ens compra també online, en la gent que és de tota Espanya. I és el més especial per a nosaltres.
1: Que guai.
2: I ara, Celia, per a deixar-te ja en la boca i en el bon sabor, sí? De què heu preparat el pastís? Raül, jo el tinc davant, estic veient, no té una pinta.
1: Ai, Mari.
3: Bueno, mira, ha de dir que m'has pillat, perquè esta matí, per lo que parlem, per treure una tarta, pues ha elaborat aquesta tarta, o sea, ha sigut aquí te pillo, aquí te mato, i entonces ha fet una tarta un poqueta al meu gust, que esta nit pues provarem i tu dius que estarà en tenda, pues bueno, la fiquem a tenda. Ha fet una tarta en un relleno de trufa de tota la vida, una nata, i després la cara en nata i ha ficat freses per damunt.
2: O sigui, què els sembla, Celia?
1: Mare de Déu, Sandra, que bo.
2: Vindrem a tastar-ho, eh? Quan estigui també en mostrador, li diguem a Raül. Mentrestant, moltíssimes felicitats i a seguir celebrant, que vos queda dia. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres i és un plaer compartir, després de 144 anys, poder compartir tot això. Jo no sé si el meu bisabuelo, a la seva manera, l'home des del carrer, s'assentava i ho feia, però bueno, nosaltres ho fem d'esta manera i crec que per mi és un orgull, i més la quinta generació, és un orgull el poder disfrutar i compartir.
2: Moltíssimes gràcies, Celia. De generació en generació va passant este negoci que, com ha dit Raül, tots els dies alçar la persiana.
1: Així és, Sandra, moltíssimes gràcies a tu. Celebrem els 144 anys en la pastisseria Raül, de la pastisseria Raül, però per molts més. A aquestes altures del programa ja hauran notat que no tenim les respostes a què correspon este divendres, i és que per motius d'agenda no han pogut vindre els responsables polítics, però no patiu, perquè el dilluns sí que vindran a respondre les vostres peticions. De totes formes, recordem que poden enviar els vostres missatges al 96-296-1031 o al correu corresponda@radiogandia.net. Ara els deixem en el butlletí informatiu de la cadena SER en uns segonets i tornem amb més temes, que n'hi ha moltíssimes festes de pobles i moltíssimes qüestions per tractar que ja saben que, com sempre, tractem així en el Hoy por Hoy Gandia. Els deixem en la cadena SER.

0: La 1:08 minuts del migdia. Enrique, bon dia, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia.
0: És que se pot dir, i eixa bona vesprada, pot dir bona,
1: se te fan bola.
0: Exacte. Fem un repàs per l'actualitat del dia, si et sembla. Comencem per un tema relacionat amb educació.
1: Així és, la Consellera d'Educació ampliarà la finançació destinada a la construcció i reforma de 2 centres educatius de la comarca, que suposa una dotació addicional propera als 2 milions d'euros. En concret, els col·legis beneficiaris són el d'Almoines, el col·legi El Castell, on van a destinar-se 912.000 euros més, així com el Gregori Mayans i Síscar de Berreguard, que va rebre 889.000 euros addicionals. Per cert, que en Oliva, Celia, ja està disponible per al seu ús en l'inici del curs escolar el col·legi El Fadalí, un centre on s'ha desenvolupat obres del plan edificant que s'han recepcionat per part de l'Ajuntament i que se va procedir a neteja de les instal·lacions i també al seu equipament. El regidor d'Educació, Mario Vidal, ha assenyalat a més que la propera setmana va reunir-se amb responsables de l'empresa que s'ha encarregat dels treballs del Conservatori Municipal i del gimnàs del IES Gregori Mayans, unes actuacions de l'edificant que també han conclòs i ja es poden sol·licitar aquesta subvenció per a l'equipament. Mario Vidal és el regidor d'Educació d'Oliva.
2: De tots els nous espais del Fadalí, la setmana que ve es farà la neteja d'obra i es col·locarà tot el mobiliari en els nous espais i així ja tindrem una escola enllestida per a l'inici del reunió en l'empresa que ha dut endavant les obres del gimnàs del Gregori Mayans i del Conservatori, que és la mateixa empresa. Ja s'ha fet la recepció de l'obra per anar a Conselleria i sol·licitar l'equipament de tot el material de les 14 aules noves de música que hi ha per al Conservatori.
1: I recordes, Celia, que l'estiu passat van arribar a tancar alguns dies algunes platges de la Safor, algunes platges per els mals resultats en les analítiques que realitzen a diari en els auiers? Doncs, Celia, la Generalitat està avaluant un nou sistema de vigilància ambiental intel·ligent que tractarà d'evitar aquest tipus de situacions que es tornen a reproduir. De moment, es tracta d'un projecte pilot denominat Water Biosense, que permetirà monitoritzar 24 hores paràmetres microbiològics i físico-químics. Este mecanisme de biosensors facilita l'adopció ràpida de solucions en cas de contaminació i també garanteix més prevenció i seguretat. El conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha assenyalat que aquesta iniciativa contribuirà a reforçar la confiança de la ciutadania als mecanismes de control ambiental i al mateix temps consolidar la imatge de la Comunitat Valenciana com una destinació turística segura i compromesa en la protecció del medi ambient.
3: Si n'hi ha una contaminació que ens obliga a tancar una platja o a instar el tancament d'una platja i també al revés, saber quan ja s'ha eliminat i si pot tornar a obrir.
1: I el sindicat CESIF, i més qüestions, te li ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat un reforç de les plantilles en la Safor i avisa de la saturació en este mes dels centres i consultoris de la platja. CESIF adverteix de que la comarca es troba en un punt crític de l'estiu i que els 8 consultoris auxiliars atenen al voltant de 200 persones desplaçades a diari. En concret, en el Centre de Salut del Grau de Gandia, les facultatius tracten en les seues consultes al voltant de 40 pacients diaris per damunt de la ràtio que està establerta en al voltant de 30 a 35 persones. Escoltem precisament a José Luis, el representant de CESIF en el Departament de Salut de Gandia. No escoltem
0: l'escoltem, no tenim l'àudio.
1: No està preparat. Bueno, si el sembla, anem amb la polèmica política del dia, el grup municipal del Partit Popular, perquè hem actualitzat els talls de veu i serà necessari actualitzar-los també. El nostre company tècnic li estem donant una instrucció de forma interna, però externa també per als nostres oients. Anem a la polèmica política del dia, diem. El grup municipal popular ha realitzat una valoració de l'informe del control financer elaborat per la Intervenció General de l'Ajuntament de Gandia sobre diferents expedients finançats amb fons europeus Next Generation. Els populars denuncien, en este sentit, un descontrol en la gestió d'estos fons. Com a data bàsica, el regidor popular Guillermo Barber ha destacat que de cada 100 euros destinats a estos projectes, el govern local ha deixat sense executar 80 euros. És a dir, assegura Barber que sols ha invertit el 20%.
4: Estos señores y señoras del gobierno municipal, los señores y señoras de PSOE y Compromís, solo se han gastado 20 de cada 100 euros recibidos. Solo han ejecutado un 20%, en torno a un 20% del dinero recibido.
1: A esta denuncia ha respost el delegat d'Economia i Hisenda de Gandia, el socialista Salvador Gregori, que assenyala que les afirmacions dels populars estan basades en una interpretació errònia de les dades d'execució dels projectes finançats amb fons europeus. El responsable municipal ha recordat que els fons Next Generation es desenvolupen mitjançant programes plurianuals de forma que no es poden valorar únicament a partir de les dades corresponents a un sol exercici concret com ha realitzat Barber.
5: Next Generation són plurianuals i per tant, aquesta gestió, aquesta execució, per exemple, en Ferroviaris, en Safor i en Benicanena, estem al 85% d'execució i encara ens queden mesos per acabar-ho.
1: I si et sembla, Celia, acabem amb una notícia que fa referència a esta casa i, a més, és d'àmbit comarcal. L'Ajuntament d'Ador ha donat compte de que ja ha finalitzat la instal·lació del repetidor, que permetrà veure sense problemes Telesafor. L'emplaçament geogràfic del municipi d'Ador, situat al peu de la serra, que li dona nom, no permetia fins ara una visualització clara de la programació televisiva comarcal, per lo que el nou repetidor trau de la població d'esta zona d'ombra.
0: De repetidors i d'Ador estem parlant. Pues, per al·lusions, Manela Faus, alcaldessa d'Ador, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
0: I José Gorrita, tècnic de l'emissora, bona vesprada.
7: Hola, què tal? Bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
0: Alcaldessa, ja per fi, ese nou repetidor que entre tres coses pues, es permetrà a tots els veïns i veïnes veure Telesafor, ja que estem.
7: Els moros.
0: Els moros i cristians.
6: Sí, sí. Totes les festes, les activitats, sí. És una reivindicació de fa molt de temps, la veritat. I en diferents ocasions s'han mirat pressupostos, perquè, a veure, no és que siga exactament una nova antena, no? El tècnic, de fet, està ahí i ho pot explicar en què ha consistit millor que jo, clar. Però és un mòdul que ens trau de d'aquesta zona d'ombra del món d'Uber, no? I facilita això que puguen accedir a Telesafor, les televisions comarcals, tota la població d'Ador i part d'altres poblacions, per exemple, la població veïna, que també de Palma, que també tenia una zona que no podia sintonitzar la televisió comarcal, no? Les televisions comarcals.
0: Ja que tenim el tècnic així, alcaldessa, si li sembla, li preguntarem a ell també. En què consisteix? No és una antena com a tal?
7: Bueno, a veure, a mi m'agrada... Jo vull que ho entenga ma mare, que està sentint-me.
0: Exacte.
7: Entonces vaig a fer un símil que crec que és més...
0: Saludos a su madre.
7: Para no soltar el rotllo.
0: Vale.
7: L'explicació és, tu imagina't que n'hi ha un apagó, val? N'hi ha un apagó, les afores queda fosques i tu tens una bombeta, una perilla en castellà, val?
0: Vale.
7: Tu agarres aquesta bombeta i te'n vas al món d'Uber, la puges dalt i l'encens. Entonces, què passa? Que de repente, quins pobles veurien la llum de la pereta? Pues la veuria en Cullera, la platja de Tavernes, Xeraco, Xeresa, platja de Gandia, Oliva, Daimús, Miramar, Piles, Alqueria, Palmera, Dénia, Berreguard, La Font, Almoines, Beniarjó, Miniflà, Rafelcofer, Potrier, Villalonga, Ròtova i Alfauir. Tot en la meua pereta estaria il·luminant des del Mont d'Uber, des de la Torre Benalt, bona vista, des del Mont d'Uber, estaria mirant i veient, o sigui, il·luminant tots aquests pobles. Molt bé. I els tinc. Però, ostres, no tinc... il·luminat a Tavernes, perquè jo des del Mont d'Uber no veig Tavernes, no veig Ador, no veig Palma, no veig el Real de Gandia, tampoc veig Castellone de la Conquesta i no veig el Miserà. I una part xiconina d'Oliva que està darrere del castell de Santa Anna.
0: Vale.
7: Solució. El que faig és fique unes peretes més menudes. A veure, per què no es veu la pereta des del Mont d'Uber? Però és que n'hi ha una muntanya pel mig.
0: Claro.
7: En el cas d'Ador... tenim una muntanya que està entre Ador, Palma i el Real de Gandia. N'hi ha unes muntanyetes que no ens deixen veure el món d'Uber. No veig la llum no em veu a mi, no m'il·lumina el meu poble. Pues el que faig és agarrar al costat de la muntanyeta menuda i fico una pereta més menuda perquè no necessite cobrir tanta zona. Entonces fico una pereta en Tavernes de la Valldigna que il·luminaria Tavernes, Benifairó i Simat. Fico un altre en Ador que il·luminaria Ador, Palma i el Real de Gandia, que també és zona d'ombra del Mont d'Uber, i fica una altra pereta per a il·luminar Castellone de la Conquesta i Almisera.
0: Molt bé.
7: Entonces ja tinc il·luminat tota la Safor.
0: I en este cas no és llum, sinó que és connexió...
7: És radiofreqüència, però és que la radiofreqüència i la llum funcionen exactament igual. Si tu veus l'antena el veu a tu. Entonces, quan tu t'amagues, tu imagina't la llum, si tu encens la llum en una habitació, quan te'n vas a una altra, com n'hi ha una paret, deixes de veure la llum.
0: Claro.
7: Pues així es, com, es comporta la radiofreqüència en els canals de televisió.
0: Molt bé, o sigui, aquest repetidor d'enador, alcaldessa, també li dona servei, diguem, a Palma i al Real de Gandia.
7: Correcte.
0: Molt bé.
6: Sí, sí. Conforme ha explicat molt bé, molt, ha sigut molt pedagògic, José. Sí, efectivament, hi ha altres dos pobles que s'han il·luminat i que poden tindre aquest servei. Que jo pense que els pobles, la veritat és que ho reivindiquen contínuament, no? La possibilitat de veure, pues, les festes d'altres pobles, les festes dels propis pobles, les activitats que van fent-se, les notícies comarcals. Jo crec que als nostres pobles els agrada, no? Tindre aquestes notícies, estar al dia en tot el que està passant a la comarca.
0: Claro, pero eso necesita una feina de tècnic.
7: Una menudeta que il·lumine lo que exacto. La pereta grossa del Mondúber no pot il·luminar.
0: Molt bé, o sigui, jo no sé si dir això, però que apagat a d'or i es beneficien també altres pobles, o com està això?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, ho apagat a d'or, sí. De totes formes, a veure, és un pressupost perquè s'estaven mirant fa anys pressupostos i este pressupost de moment era assumible, no és un grandíssim pressupost i de recursos propis doncs el paguem, no? I ho hem pogut assumir. Jo què sé, si haguérem estat parlant d'un pressupost molt més elevat, clar, hauria hagut de ser un poquet més complicada doncs, la contractació i no sé si hauríem hagut de parlar amb altres pobles perquè ens ajudaren a costejar-ho, però en aquest cas no era un import molt elevat i de moment l'ajuntament que tenim és comptes molt, molt clars i molt, i molt positius que ho hem pogut assumir perfectament.
0: Molt bé. I és a partir de ja, eh? Quan es pot veure Teresa Port, ja es pot, eh?
7: Estem ja disfrutant-ho.
0: Molt bé. Ja estem, estem emitint ara moltes festes del poble.
7: No, és que paradoxicament el tècnic de Teresa Port no veia Teresa Port en sa casa. Perquè jo visc en Ador.
0: Ostres, claro, claro.
7: Ah, amiga, tu com eres xeraquera, tu ho veus des del principi.
0: Però mira, jo li diré una cosa, jo ho veuré molt més per YouTube. És que jo sóc ja una altra generació.
7: Però tu eres una generació.
6: Exacte.
0: Manera
6: sí, els joves... Els joves consumeixen des de televisió d'una altra manera. Sí.
0: Exacte.
6: Molt bé.
0: Són més de plataformes i aquestes coses.
6: Exacte,
0: però bueno,
6: exacte.
0: Bueno, que animem a tots a veure Teresa Fora.
7: La cosa és que estem també en internet, o sigui que no, claro. No el pots perdre les festes. Jo vaig a fer ara publicitat del meu poble que m'acudeix. Pavores moros també.
0: Claro.
7: I les festes i les paelles i tot.
6: Sí,
7: es pot veure.
0: Vale, ho deixem
7: ara per la TDT i si vols veure online, pues també, i si després vols veure penjat en YouTube, també ho tenim.
0: Totes les possibilitats.
7: Com en botica, ho
0: a vides i per haver.
7: Sí, tot.
0: Molt bé. Manera Pals, alcaldessa d'Ador, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: José Borrita, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Ha sigut estrany escoltar-te en valencià, eh?
7: Veritat.
0: Parlar en valencià.
7: Veritat.
0: Veritat, sí, sí, sí. Però, bueno, un plaer, com sempre.
7: Gràcies.
0: Moltes gràcies als dos.
6: Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.
8: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
9: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
8: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
10: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
11: Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
12: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
13: ¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
14: Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-2802-087.
15: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
16: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
15: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
16: todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
15: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
16: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
17: Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
18: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias equipo por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Autoalmenar. Tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.

0: Ja saben que durant esta primera setmana d'agost a les Afors són protagonistes les festes dels pobles, festes que engloben també, com no pot ser d'altra forma, els moros i cristians. Avui parlem de la festitat de moros i cristians de Miramar, que tenen preparat per al cap de setmana diverses activitats que culminen en esta entrada moro i cristiana el diumenge 9 d'agost. Bego Cortés, tresorera de la Comissió de Moros i Cristians de Miramar. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Lorena Monzó, presidenta. Bona vesprada. Escolteu, com porteu esta setmana de festes? Com esteu?
2: Cansadetes.
1: Bé, començar bé.
0: Dimarts va haver ja un primer acte de moros i cristians, no? Conteu-me això. Com va ser?
1: Pues el dimarts, que és el sopar al carrer, hi ha una fila que es diu Matamoros, que fa el passacarrer del moro mort. Es trauen una imatge, va a la banda de música i és com un xicotet
0: recorregut, tipus una processó, no?
1: Sí.
0: Però que acaba
1: marxoseta.
0: Acaba marxoseta, sí. No? Clar, després d'este acte ja ve el del diumenge, no?
1: Sí.
0: Conteu-me, quantes filaes sou? Com es prepareu?
2: Pues són 8 filaes, que enguany ha eixit una fila nova, que són les filles de Calipso. I res, comencem a despertar.
0: Les filles de Calipso, que són moros o cristians?
2: Són pirates.
0: Ah, pirates, ni moros ni cristians, sí. Molt bé. I en total són 6...
2: 8
0: filaes. Bueno, conteu-me això, com serà, quan començarà el dissabte... quan començarà, què és el que podem veure?
1: Comencem en una despertar, a les 8. Després peguem la volteta i anem a la residència. Bueno, esmorzem, després de la desperta esmorzem i després fem un xicotet recorregut on anem a la residència, vegem ahir a la gent gran, pues toquen unes quantes marxes, tant cristianes com mores, estem allí ballant amb ells i després ja cadascú se'n va a la seva càbila o a dinar i començar els preparatius de maquillatge, moños, vestir-nos...
0: Això és molta estona, però bueno, ara parlem d'això perquè vull coincidir en això de que aneu a visitar la residència.
1: Sí.
0: Que guai, no? Això ho feu cada any?
2: Sempre.
1: Sempre.
0: I com se ho agarren ells?
2: Molt bé.
1: Súper.
2: Ens estan esperant-nos a que anem.
0: Que guai.
2: Sí.
0: És una forma també, no?, d'implicar-los en la festa. Molt bé. I una vegada feu esta visita, després ja comenceu els preparatius. A quina hora comenceu a preparar-se?
1: Pues dinem correguents i jo diria que sobre les 3.
0: A les 3 ja comenceu a preparar. I a quina hora és l'entrada?
1: A les 8, l'entrada de bandes i banderins, i a les 8 i mitja comença el desfile.
0: Mare meva, o sigui, que 5 hores abans comenceu. Perquè clar, s'heu de maquillar i tot. En el vostre cas, de quina fila sou vosaltres?
2: Jo soc de la fila de l'Ali Benfet.
0: Ali Benfet, que és moro, imagina.
2: Sí.
0: I tu, Bego?
1: Jo, Kalimba, soc cristiana.
0: Ah, mira, pues tenim així els dos bandos enfrontats, a més, s'ha acceptat un enfront de l'altre. Clar, la vestimenta i tot això, cada any és una? O
2: sí,
0: sempre
2: cada vestiment? Any és diferent.
0: Suposo que
1: són trajes de yoguer.
0: Alquilats, no?
1: Sí.
0: Cada any. I el maquillatge, com trieu el vestit, els maquillatges i tot això, com ho feu?
1: Nosaltres solem anar a mirar diverses tendes, bueno, quan ja tenim més contactes directes.

0: i triem uno i ja després el passem a la maquilladora i ella ja s'encarrega de passar molts bocetos i coses per veure.
1: O sea, que és ella qui sí. Pues orienta un poquet el maquillatge sí. I tot. I vosaltres? Igual.
2: Pràcticament igual. Nosaltres des de fa anys anem sempre a la mateixa casa, contactem amb la persona d'allí de la tenda, mos passa vestits o anem a veure-los, i el tema de la maquilladora igual. Li passem el tratge i ella ja crea els maquillatges, anem dos setmanetes antes, anem, mos fem una prova i avant.
1: Molt bé. Escolta, i bueno, jo crec que aquesta resposta és evident, però de què sou, de moros o de cristians més?
2: A mi jo de moros.
1: Siguet objectius, eh? Siguet objectius.
0: Cristians.
1: Les marxes cristianes i les mores són totalment diferents, però la veritat és que cada una té el seu encant,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I bé, pues, una vegada hi ha triats els trajes i tot això, clar, el que es veu de fora, no?, és este desfile que la gent gaudim molt, amb aquestes bandes de música, aquestes marxes moros i cristianes, però suposo que és tot un any, no?, preparant i organitzant i triant coses, no?, i fent, i treballant, suposo que per, també sí, per a recaptar diners.
0: Treballem
1: i tot això.
0: Molt. Venem també molta loteria, rifes i coses, perquè al final, si vols fer un bon desfile, hi ha que contratar coses perquè lluïsca més.
1: I quines coses feu a banda? Per exemple, has dit la loteria, a banda de la loteria feu la, que és algun soparet, alguna barreta?
2: La Comissió de Moros i Cristians organitza sempre les quintaes al poble, que solen fer-lo maig, més o menys el mes de maig, no? I d'ahí també tot el que es trau d'aquesta festa és íntegre per al desfile.
1: Molt bé.
2: Per aportar boato o pues, lo que decidam contratar.
1: Molt bé. I això de les capitanies i tot això, com funciona Miramar? No sé si...
0: No, Miramar no tenim capitanies.
1: No teniu capitanies. Tots sou iguals?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I si primer els cristians, després n'hi ha com un ballet per a separar el bàndol cristià del moro i després les filades mores.
1: Molt bé. I, clar, cada any suposa que anirà... Bueno, suposa que canviarà perquè heu dit que la vestimenta i el maquillatge canvia, varia cada any. Quants anys fa que feu moros i cristians a Miramar? No sé si teniu un recompte. És una festa jove o ja fa molts anys que es fa?
0: Ja fa molts anys. 50.
2: L'any que ve.
0: L'any que ve.
1: L'any que ve feu 50 anys de moros i cristians,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí.
1: Molt bé. I la gent s'implica, participa, va a veure-ho o què?
0: Sí, sí. Lo bo també que com està la platja, pues, moltes persones que estiuen pugen, a veure-ho.
2: Gent d'altres pobles, també.
0: Sí, gent d'altres pobles.
1: I en quant a participar en les filaes, quanta gent participa més o menys del poble? No sé si relació habitants, participants està bé o què?
2: Bé, sí. Bueno, no sé què dir. La meva fila pues, és xicoteta, som una comparsa soles. Hi ha filades que tenen més gent. Depèn. Depèn.
0: Que bueno. Animem a la gent de Miramar que faci, que està molt guai, que es facin filades noves i que disfruten, que és molt guai.
1: Que participen i que s'animen a aquesta
2: sí,
1: festa.
2: Sí, filades que ja estan formades també poden claro. Participar si volen claro. Apuntar-se alguna. També pot ser, perquè crear una fila nova també és costós, però si es pensen que no poden, pues poden añadir-se a
0: exacte,
2: altres filades.
0: També.
1: Claro, o sea, formar... Clar, no sé si és com en este... Bueno, les bandes de música, no? Que són com xicotetes famílies, suposa que les filades sí. Passarà més o menys igual,
0: sí.
1: No? I de cara a l'any que ve, a celebrar els 50 anys, tereu pensat fer algo diferent o què?
2: Bueno,
1: està en l'aire, està en l'aire encara, no?
0: Nosaltres és que la nostra fila enguany fa 20 anys i sí que estem fent-ho més...
1: Algo diferent.
0: Sí.
2: Una coseta no sé si... tenen per ahí amagat.
0: Sí,
1: però no es pot avançar res.
0: No, no.
1: No es pot avançar res. Bueno, tindrem que anar a veure-ho el diumenge. A les 8 i mitja comença esta entrada de moros i cristians, però a les 8 la de bandes i banderins, eh?
0: Sí.
1: Normalment ho feu com és habitual, que el recorregut de l'entrada de bandes és al contrari?
0: No.
1: Del normal, o feu el mateix?
0: Igual.
1: És el mateix?
0: Sí.
1: Molt bé. Pues allà estarem el diumenge per a gaudir-ho. Bego i... I Lorena, moltíssimes gràcies per vindre.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: I és que ahir, la banda de música de l'Associació Artístico-Musical d'Oliva va obrir la primera gran desfilada del dia de Disneyland París. I amb en Barito Roca, millor impossible. Vicent Planes, músic de la banda d'Oliva, molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Esteu encara allí, en París?
1: Sí, ara estem en París. Ara encara estem per així, per les carrers de París.
0: Escolta, gràcies per traure uns minutets de deixar de gaudir al 100% de París. Sí, que... Escolta, què fa la banda d'Oliva en París? Sí.
1: Doncs vam decidir anar a tocar a Disneyland, ja que bueno, tots els dies poden anar agrupacions, grups de ball i de més de molts països, i vam sol·licitar poder anar ara en agost. I hem decidit, pues, i es van agafar el dia d'ahir i vam decidir anar.
0: I heu anat tota la banda, eh? Heu fet un autobús o com heu anat?
1: Han fet dos autobusos de 45 músics i després també han vingut familiars grans. I tots cap a París, a Disneyland.
0: Que xulo! Mare meva, i de qui va ser la idea? Perquè jo, per exemple, també soc músic i no sabia que podíem anar a Disneyland a desfilar.
1: Sí, el nostre director, Miguel Ángel Grau, ja ho ha fet en diverses bandes on està, en Benissa i demés. I bueno, coneix un home que fa aquests tipus de viatges i ens hem marxat. I hem anat cap a sí.
0: Escolta, i la gent quan vos ve allí en París, què? No sé si es vau fixar en les cares, ahir del Disney.
1: Sí, pues hi havia de tot. Com anem la primera, no s'ho esperaven. Hi ha gent de la terreta, que molt dia vista la terreta i demés.
0: Ai, que llavors, guai.
1: Va ser curiós. I hi ha gent que l'aplaudia i demés. Sí. L'experiència final.
0: Molt bé. I què ho ha anat? Tota la banda?
1: No, tota la banda no. Tota la banda no, però ha anat una bona representació.
0: Que ha pogut, no?
1: Sí, clar, les ciutats complicades i ja tenen que tenir viatges i demés. I hem anat, pues, una bona representació.
0: Que xulo. I què t'anava a dir? És molt difícil el procés d'apuntar-se o és fàcil de dir, decidixes una setmaneta antes i dius dissabte?
1: No.
0: A Disneyland.
1: No. Per les bandes valencianes és més senzill, perquè nosaltres estem fets per a... Ja estem acostumats a desfilar i tocar, perquè el demanen una sèrie de normes, de regles, d'uniformitat, el demanen àudio de la cançó que vas a tocar, de vídeos de com desfiles. Pues, hi ha un procés ahí que per a les bandes que som de la Comunitat Valenciana ho tenim prou senzill.
0: Prou assumit. I quant temps d'antelació estem parlant? Quan ho vau decidir, això?
1: Pues, fa més d'un any. De fet, volíem l'any passat i ja les dates ja no n'hi havia. I llavors... enguany ja han pogut fer aquí, perquè pareix que no, però que aquestes dates d'agost i molta gent vol dir per este tipus de desfile.
0: I escolta, i quants dies se n'heu anat? Quants dies desfileu? Només va ser ahir o tornareu a desfilar?
1: Només va ser un dia. Va ser un dia i la desfilada que és per matí, nosaltres el que fem, per dir-ho d'alguna manera, és anunciar la gran cavalcada que fan el Disney Blanc.
0: Que guai.
1: Nosaltres deixíem les 11 i la cava de començar a conseguir.
0: I ara estarem uns dies.
1: Sí, fins demà a migdia estem i això, ja ens tornarem cap a Oliva, que arribarem el diumenge, després de 15 hores.
0: Ostres, 15 hores d'autobús, Però bueno, sí. Sarna con gusto no pica. No diuen això?
1: Exactament. Teníem molta il·lusió i ha sigut al final a passar rapidíssim.
0: Que guai. Escolta, i això és viatges, suposa que vos uniran encara més, no? Perquè els músics de banda ja estem molt units de per si, però quan fas un viatge d'aixòs, això és germanor pura,
1: Exacte. El estar tots en un autobús, damunt el mestre va decidir que anarem els músics tots en autobús i ha fet que fem molta pinya i això ha estat tots els dies junts i de més ens reunim. Encara més.
0: Molt bé. Escolta, Vicent, gaudiu moltíssim. I per la part que ens toca des de la Safor, que moltes gràcies per mostrar la nostra música, que així els músics són molt importants. En cada poble n'hi ha una banda de música pràcticament i està molt xulo que anem a altres països i que ens vegin. Moltes gràcies.
1: Sí, i que se'ns valoren.
0: Així és. Vicent, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacificoaudi.com.
1: Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Byron & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbyron.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
2: Ocasión Plus.
3: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
4: Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
5: ¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
6: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
7: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias equipo por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
8: I si parlem de festes patronals, pues no podem no aturar-nos en les de Marxuquera, que comencen esta vesprada i es distribueixen en dos caps de setmana, este i el que ve. Marc Piris, president de les festes de Marxuquera, molt bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada.
8: Escolta, conta'ns un poquet què és el que podrem veure o viure en aquestes festes de Marxuquera, que tenen en un lema molt curiós, dis-lo tu.
9: Per a lo poc que plou... poc plou, però per lo poc que plou, es lia prou. És com una dita que vam voler fer pues, per a fer un poc de combat i pues, això, un poc de xorgori.
8: Molt bé. I escolta, quina programació engloba este lema?
9: Pues mira, comencem avui. Este fin de setmana és com, diguem, una introducció a les festes. I comencem avui en una xincana aquàtica per als més menuts, que es dirà Marxopat, i també amb orxata i fartons a la plaça de l'Ermita.
8: Que bo, així anar pensant en la calor que fa, eh?
9: Sí, per refrescar-nos una miqueta, també. I bé, seguidament tindrem el dissabte demà començarem a jugar els tornejos, que són més tradicionals així, que sempre juguem a la petanca, juguen els jubilats, l'Associació de Jubilats i Pensionistes fan un torneig de petanca, que ho faran en l'urbanització de Xauxa. Podeu encara inscriure's, podeu anar allí a les 9 del matí si algú està interessat en jugar, i la subscripció serien 10 euros. Són per a després fer uns premis per al primer i el segon concursant, vale?
8: Vale.
9: I també tindrem la partida de raspall, que en la programació teníem a les 9 del matí, però ho hem canviat a les 7 de la vesprada perquè n'hi ha gent que treballa i pues, per a que puguem jugar tots, per a poder fer un parell de partides, diguem.
8: Molt bé, s'ha pensat ahir.
9: Acabarem...
8: Vale. No, sí. No, és que en la programació sí que fica a les 9, però és important recalcar això, sí. Que serà a partir de les 7 de la vesprada.
9: Sí, t'ho comento per això, vale, perquè com perfecte. Hi havia gent que treballava i tal, pues ho hem canviat per a que puguem jugar tots.
8: Molt bé.
9: I, vale, i acabarem este fin de setmana, el diumenge, en cinema d'estiu a la plaça. Per això, que l'Ajuntament es porta la pantalleta allí i podem disfrutar. Allí tindrem també el servici de barra, si la gent vol portar-se el soparet i això, i tindrem el servici de barra per fer-se una cerveseta, una Coca-Cola o el que vull saber, llisca.
8: Molt bé. I quina pel·lícula posareu?
9: Wolfram, crec que es diu, sí, Wolfram.
8: Vale. Molt bé, doncs ahí queda. Veig que de moment este cap de setmana ja està copadíssim d'activitats per a tots els públics, eh? Tenim per als xiquets, per als més esportistes, els campionats, i també doncs, el cine, que això, bueno, per a tots els públics també és.
9: Sí, per a tots els públics, sí. Sí, és com una introducció de festes i doncs, bueno, ja sabem que avui en dia doncs, entre setmana això està un poc complicat, doncs, ho hem dividit en dos fins de setmana, però són unes activitats doncs, que tradicionalment s'han fet sempre, i després ja passem a la següent setmana, a partir del dijous, que ja és, diguem, la festa de...
8: La festa grossa.
9: Els tres dies pocs. Sí, molt bé.
8: I quins actes ens pots destacar d'estos dies?
9: Pues començarem el dijous, el dia 13 d'agost, en el sopar tradicional de la Lliga del Gos, que es tracta d'una torrada a la plaça, i seguidament els festers amenitzarem amb una xicoteta disco mòbil pues una festeta, fins allà a les 3 i mitja o les 4 del matí. I això seria la programació que diguem per al dijous, que diguem comencem ja a última hora, però bueno. I a partir del divendres, pues ja comença lo bo, diguem, ja hem fet el dia d'abans per a calentar, i tindrem, pues des de bon matí ja tenim, a les 11 del matí tenim el parc aquàtic per als xiquets, que n'hi haurà una piscineta per als més menuts, també n'hi haurà un tobogán de 12 metres d'aigua, i també un hinchable, també aquàtic.
8: Escolta, 12 metres, eh?
9: Sí, sí, però més menuts és una cosa que la veritat que els agrada molt i sempre té molt d'èxit.
8: Home, normal. Així, ho posa també així en la programació, ho heu destacat, això dels 12 metres.
9: Sí, sí, sí, la veritat.
8: Per animar-los a anar, això està bé.
9: Els agrada molt, la veritat que és una cosa que se disfruten una animada.
8: Molt bé, i ja acabeu el 15 d'agost, no?, el dissabte.
9: Sí, acabarem el dia 15 d'agost, bueno, t'acabo de contar el dia 14.
8: Vale,
9: pel matí també tenim una xicoteta sorpresa per a festers, que bueno, suposo que ho anunciarem demà, és un poc una sorpresa, encara no està dit,
8: vale.
9: Una cosa que hem programat d'última hora, vale? I
8: vale.
9: Després seguirem a les 2 al centre social amb el concurs de cassoles d'arròs al forn.
8: Que bo.
9: Que, tradicionalment, pues, part dels festers pues, això, solen preparar cassoles al forn per a tot el món, i pues, fem un xicotet concurs on per la nit donarem els premis de la petanca, de la pilota i també de les cassoles del forn.
8: Però ho fan els festers només, l'arròs? Competeixen entre ells o bueno, podem anar qui vulga?
9: No, pot vindre qui vulga.
8: Ah, vale, i fer el nostre arròs.
9: Sí.
8: Sí,
9: si sí, podeu portar l'arròs i pagant el tiquet, pues, podríeu, un tiquet de gasto, pues, podríeu vindre també a dinar sense ningú problema i a concursar al concurs, també.
8: Molt bé. Si vaig, jo guanyaré jo, eh?
9: Pues bueno, d'això es tracta. Si vens i guanyes, tindràs premi.
8: Molt bé. I escolta, que el divendres també teniu cavalcada de disfresses, no?
9: Sí, després per la vesprada tenim també que es fa tot els anys, és una cavalcada de disfresses. Aquest any tenim una novetat també, perquè sempre ho fem una xaranga i hem volgut variar i donar pues, un altre toc, i hem agafat una batucada, que vindrà la batucada de figatells batucats.
8: Molt bé. Ai, això ho fa molt xulo, sí, sí. Clar, és pues, també festa, no? La batucada sí. També fa moltíssima
9: sí,
8: festa.
9: Sí, per donar-li un toc diferent, perquè sempre ve la xaranga i com ja la tenim per al dia 15, pues, hem pensat de provar una batucada, també, que també queda molt carnavalenc, diguem, no?
8: Pues sí, molt xulo, sí.
9: Vale.
8: I què més?
9: Pues, ja arribem a la nit, que ja és el sopar de càtering, que vindrà el Molicanyar a fer el càtering, i seguidament pues, ja tenim la gran revela, que vindrà un grup musical que diuen Jota Jaibes, que també són d'aquí, d'ací, de la zona de la Safor.
8: Sí.
9: I estaran pues, tocant unes dues horetes i mitja, tres horetes, i per a finalitzar tindrem un DJ també per a finalitzar la nit.
8: Mare meva. Escolta, que entre el menjaret, l'arròs al forn, el molí canyar i la festeta de després, mare meva, una programació completíssima, eh?
9: Això és disfrutar, fartar, ballar i, bueno, per això fan les festes, no?
8: Divendres i bon dia, no? Com dirien en el meu poble.
9: Divendres i bon dia. Pues, i ja ens quedaria el dissabte, que encara està més carregat, encara.
8: El dissabte ja és el colofó final, no?
9: Sí, és el colofó final, és el dia de la patrona, de la Mare de Déu del Mondúber. I pues, comencem per el matí en una cercavila a les 10:30 en la xaranga Besitxita de Beniopo, arreplegant els festers per el carreret i anem cap a la plaça on es celebrarà en la iglesia, en l'ermita, es celebrarà la solemne missa en honor a la Mare de Déu del Mondúber. I una vegada acabe la missa a les 12, seguirem amb un passacarrers, que tradicionalment el que solem fer és anar als bars, als dos bars de l'ermita, que durant tot l'any ens brinden molt de suport, i el que fem és pues, una manera d'un agraïment. Anem allà en els músics i en tots els festers, i pues, es posen el músic allà a tocar, m'ho fem la cerveseta i tal, després fem la visiteta a l'altre bar, i després farem la visiteta a lo que és el nostre casal on tenim nosaltres les coses, no? El que és el casal de festers, diguem.
8: Exacte. Molt bé.
9: Molt bé. Pues I després estarem de 12 a 2 amb els músics, passejant pels carrers de l'ermita, en els bars, i fins a les 2 de la vesprada. Mm. A les 2 de la vesprada tenim un vi d'honor per als festers, és pues, una manera, un agraïment, una picaeta per a totes les persones que fan socis i són festeres de l'associació. Mm-hmm.
8: Que doneu ja, com tíquets, no? Imagina?
9: Els socis? No, és... El passacarrer, sí, això... No és obert. Això és per a festers, únicament. El passacarrer sí que està obert, però diguem, una vegada s'arrepleguen els festers i això anem ja al centre social i ahir pues, fem una picadeta i això que és pues, en agraïment als festers. És una picadeta abans de dinar.
8: Uh-huh. I ja després per la vesprà. Sí. No?
9: Sí, després ja tenim a les 8, ja tindrem unes horetes per
8: descansar. Per descansar. I ja que no farà tanta calor a les 8.
9: Ja es començaran a pesar les festes. Exacte. I les hores. Pues bueno, a partir de les 8, pues lo mateix. Fem la replega de festers, es dirigim cap a la plaça, allí pues, traurem a la Mare de Déu i en companyia del cura pues, farem la volteta de la processó. Que bueno, així com sabràs, són dos carrerers, molt xicotet, pues anem a estar fins al final del carreret, peguem la volta i tornem i bueno, ja pues ja li fem la volteta a la Mare de Déu. I res, pues ja després a canviar-nos correguents per a sopar, que ja tenim la festa grossa, diguem, que ja és bueno, sí, per acabar, no? Diguem. Que tenim la macrodisco mòbil de Sant Salun Tour i tindrem un sopar de sobaquillo, que estem tots invitats a portar-se el seu bocadillo i nosaltres posem les olives, les cacaues i la beguda. I les papes.
8: Mare meva, Marc, si teniu festa allà en Marxuquera, eh?
9: Sí, seran tres dies i dos... Seran tres dies curtets, però bueno, que està molt apreta de tot i la veritat que hi ha activitats per a tot el públic i ja, com veuràs, divendres i dissabte no parem.
8: Exacte.
9: És una darrere una altra.
8: Molt bé. Escolta, que són pocs dies, però contundents, moltíssima programació i bueno, anima'm un poquet a tots a que vagin. Ahir, les festes de Marxuquera.
9: Pues, sí, això m'agradaria, pues, ja que estic a donar-les gràcies a l'Ajuntament i a totes les associacions que formen part del districte de Marxuquera. I, per altra part, pues, invitar-vos a que vingueu a disfrutar d'aquests dies tan senyalats i que això, gaudir en la família, en els vostres amics, amb els veïns de Marxuquera i espero que vos agraden i que les disfruteu.
8: Clar que
9: i esteu tots invitats.
8: Moltíssimes gràcies. Marc, moltíssimes gràcies per convidar-nos i per atendre'ns i a disfrutar d'aquestes festes que tot l'any treballant, pues, ara, aquests dies, és per a gaudir.
9: Ara ve la recompensa.
8: Exacte. Moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a tu, que tinguis bona esplada.
8: Adéu, adéu.
9: Adéu.
8: Ara sí que comencem amb l'agenda cultural com a tal.

0: més coses. També tenim música al jardí, al carrer de la Vall Digna, esta vesprada nit, a les 8:30, i allí, en Gandia, dins del programa Música a la Mar. I moltíssimes més coses que tenim a la Safor, que ja sabem que no parem de tindre activitats en totes les festes del poble que estan actives i que els hem contat al llarg de tot el programa. Ens hem d'acomiadar, però bueno, que tornem en 17 minuts en l'actualitat comarcal, en hora 14. I ja saben, dilluns els esperem ací a la mateixa hora, a les 12:20, en este Hoy por Hoy Gandia.
1: Y cuando el viento diga yo tendré que irme, yo tendré que irme.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.